per te ser apai d'aquesta tant d'arpet t'estima el ser que tu et pot que es que n'hiesc felly saf per te ser apai d'aquesta tant d'arpet t'estima el ser que tu et pot que es que n'hiesc ni taith willy welly me pen trent